0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

perseguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Imagina Ràdio. Aire fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina Ràdio,
2: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Rocío.
1: Imagina Radio.
2: La millor música. Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se va la quinta taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
4: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
2: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
4: Vine a aprofitar-ho a Autoestaller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis.

0: cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat. I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Què tal? Molt bon dia. Avui és, estem aquí, són les 3 i... són les 8 i 3 minuts, quasi 4, i ja dic les coses al revés fins i tot, eh? Sembla que la pujada de temperatures ens està, pues, capgirant una miqueta. Bé, sigui com sigui, les 8 i 4, ara sí, és dimecres 27 de maig, i aquí estem, encetant el de bon matí, engegant un nou dia i acompanyant-te, pues, a través d'imaginaradio.cat o de la 103.9, depèn de des d'on estiguis. Avui al de bon matí, pues, diverses coses, perquè, per exemple, parlarem avui sobre el Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra o es commemora aquest proper diumenge, dia 31 de maig, i cal dir que aquesta setmana, en concret, és la Setmana Mundial Sense Tabac. Per parlar sobre això, pues, tindrem l'espai de la Clínica Terres de l'Ebre avui. També parlarem de la Birra Bosenca, que se celebra aquest dissabte a la Torre de l'Espanyol, una nova edició, aquesta una mica més especial perquè hi ha un tema afegit, però que en parlarem més tard. També ens posarem al dia amb els titulars en portada i amb l'informatiu amb Roger Franquet. Tot això i més coses amb la millor música des d'ara i fins a les 9 i mitja. Així que molt bon dia, si t'acabes d'incorporar, pues benvingut, benvinguda, i ara sí comença el de bon matí.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I comencem avui amb una frase del Dalai Lama que diu així, diu: a qui estimes, dona-li ales per volar, arrels per tornar i motius per quedar-se.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

Pensem en el periòdico. Indra elegeix Enrique Asens com a conseller delegat. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de Los Mozos en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. Més coses, els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda. En 100 municipis el govern activarà abans de l'estiu el pla de pobles amb 100 milions. Els 6 indicis que apuntalen en el sumari de la imputació de Zapatero se'n fa referència a la portada del periòdico i d'això pues, se'n parla, òbviament, a l'interior. També es parla d'un reial decret que és que els jubilats podran treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió. Un apunt esportiu també a la portada del periòdico. El Barça perd la seva reina. La capitana Alexia Putellas deixa el club després de 14 anys convertida en una...

advocar per continuar la legislatura i Page indica insta a posar fi a l'agonia mentre Feijó pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. El Cercle d'Economia alerta de les mancances en tecnologia i productivitat. Els enginyers catalans demanen un pla ambiciós per al futur. Experts de prestigi sol·liciten consens per replantejar les insuficients infraestructures actuals de

es comencen a habituar a la calor extrema, fins i tot abans de l'estiu. França va informar ahir de 8 morts per la calor. Igualment, el Regne Unit va batre dilluns el seu rècord de temperatura màxima al mes de maig. A la portada del diari Ara, sindicats de mestres i govern acosten posicions. La conselleria apuja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per a tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la jornada de vaga general. Els Estats Units i Israel ataquen l'Iran i el Líban malgrat la negociació. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango. Una nova jubilació activa vol promoure el treball dels pensionistes. El jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa i també es parla sobre Alexia Putellas, que la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades i declara que ha estat i sempre serà una culer.

0: tota Europa, diu que Tarragona diu rosarem els 40 graus. Jo diria que avui els passin i tot, eh? Més coses. Els veïns de Coma-ruga volen salvar el riuet. Acusen l'Ajuntament d'haver eliminat la protecció de les aigües termals. A Tarragona, 14 anys del programa PADES acompanyant a famílies. Se'n fa una valoració a l'interior del diari. I a Reus, l'Interventor confirma que no es van justificar els pagaments d'Innova a Besteza i Mante. Un apunt esportiu, també a la portada del diari de Tarragona, diu Alexia Putellas deixa el Barça, tal com es diu a totes les portades, després d'haver-ho guanyat tot. La Blaugrana és una de les millors jugadores de futbol de tots els temps. Anem ara a les portades esportives, també en la mateixa línia, parlant avui a totes les portades d'Alexia Putellas, diu al Mundo Deportivo, diu goodbye Alexia, bueno, això ja que anuncia, diu la reina anuncia que se'n va del Barça després de 14 anys, més de 500 partits i 38 títols. Avui es despedirà al Camp Nou i el Johan, perquè avui hi ha partit, per cert, de la Lliga Femenina a les 7 del vespre i juga el Barça contra la Real Sociedad. També es parla sobre el Barça masculí, diu avancen per Gordon, diu en el seu viatge a Anglaterra. Deco també va treballar en el fitxatge del punta del Newcastle, que prioritza el Barça davant del Liverpool i el Bayern. En la NBA, en bàsquet, els New York Knicks tornen a una final 27 anys després. A la portada de l'esport sobre Alexia Putellas, que deixa el Barça després de 14 anys i 30 títols, diu el titular és hasta pronto, fins pronte. També a l'esport es parla sobre els 600 premis de la dona en l'esport Woman Sport, diu referents, diu el titular, Durne Passavant, Clara Serra Jordi, Maria Mourinho i Marta Ortega estan entre les premiades. En MotoGP, Márquez ja està llest per a tornar a competir. I a la portada de l'esportiu sobre la marxa d'Alexia Putellas del Barça, diu per sempre, diu el titular, en què l'esportista pues, tanca, com dèiem, una etapa. Aquí també es parla de l'Espanyol, diu Monchi arrenca amb la confirmació de Manolo i entre altres declaracions diu que ho posarà tot perquè el futur de l'Espanyol sigui el més sòlid possible. Bueno, cal dir que Monchi és el nou director general esportiu. Bueno, Manolo és, per cert. Bé, acabem parlant del Girona, la situació contractual de la plantilla, és tot un trencaclost que és per culpa del descens.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: De bon matí, la millor música per sentir-se bé.
8: Imagina Ràdio.
9: Escoltàvem fa un moment la música de Smash Mouth i ara és el torn dels Figaflowers.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: I d'aquesta manera, amb Tina Turner, arribem a les 8 i mitja i hora d'informatiu. La cançó, és que amb les primers acords ja la coneixes, és de Ben.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda al nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
4: Bon dia, Imma.
3: Mor un motorista ahir dimarts després de sortir de la via i caure a un canal a Deltebre.
4: El Servei Català de Trànsit ha indicat que l'avís de l'accident al quilòmetre 4,6 de la carretera TV-3451 es va rebre ahir, poc abans de 5:45 de la tarda. 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i una unitat terrestre d'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques van actuar a l'indret. Les causes del sinistre estan sota investigació.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres del segon dipòsit d'aigua sense tractar de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros.
4: La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. El CAT compta amb un crèdit de 9,64 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny i les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos.
3: Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries presenten Pregunteu-li a l'Olivera, el primer single del nou disc Jota per Cobla.
4: La cançó, inspirada en els cants de treball i els fandangos tradicionals, ret homenatge a les oliveres mil·lenàries del territori. El projecte compta amb la participació de la cobla Reus Jove sota la direcció del músic Marcel Casellas. El nou treball discogràfic Jota per Cobla, que es publicarà el 12 de juny, fusiona la música popular del sud de Catalunya amb la sonoritat tradicional de la cobla sardanista.
5: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
7: Imagina Ràdio.
8: És temps de primavera. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
3: Per Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
4: Avui dimecres ens despertem amb un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 33 i 34 graus a les hores centrals.
3: Bé, doncs Roger, moltes gràcies i ens trobem res en uns minuts, a les 9 en punt.
4: Fins ara, Imma.
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio. De bon matí.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
1: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més, en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila! No et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
3: Bé, el proper 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac i esta és la Setmana Mundial Sense Tabac. Per parlar-ne tenim en nosaltres a l'espai de la Clínica Terres de l'Ebre el doctor Joaquín Guas, que és president del Comitè Promotor de l'Hospital Sense Fum i responsable del Departament de Medicina Esportiva de la Clínica Terres de l'Ebre. Joaquín, bon dia.
4: Bon dia, Emma. Molt bon dia.
3: Bé, com deia, anem a parlar del Dia Mundial Sense Tabac, anem a parlar pues això d'una vida sense tabac, a poder ser, eh? Sí. I a mi m'agradaria per a començar a parlar del lema d'enguany, que és inhala vida. Jo crec que aquestes dues paraules diuen molt.
4: Sí, jo crec que han fet tots ells van innovant-se, ficant noms així curiosos, però este és molt suggestiu. De fet, sabem que no només el tabac, sinó la contaminació de fums ambientals, i en este cas pren un paper important el que seria el tabac de segona mà, no? La gent que conviu en espais o en entorns cada vegada menys, on hi ha fum de tabac, pues, el fet de no estar exposats a ells els permet pues, afavorir una miqueta els seus processos i estats de salut. I llavors, aquest lema, jo crec que vol englobar també una miqueta això de la defensa d'entorns on això estigui minimitzat al mínim.
3: Molt bé, seria un lema, podríem dir, que intenta crear consciència pública, no? No sé com està el tema de conscienciació ara mateix. Jo crec que cada vegada hi ha menys gent que fuma.
4: Sembla, pel que ens diuen les enquestes, hi ha bastanta consciència social de que el tabac és un agressor de la salut i que mantindre el lluny d'ell és algo que beneficia, però les persones que tenen una certa dependència els hi és complicat, tot i que sabem per enquestes que la gran majoria voldrien deixar-ho si poguessin fàcilment, però no deixa de ser un hàndicap poder-ho fer. I la preocupació actual, més que pels propis usuaris o la pròpia població, podríem dir que som els que ens dediquem al món de l'àmbit sanitari, la preocupació està en l'interès de les entitats i de les empreses que es dediquen a la comercialització d'aquest tipus de productes per intentar captar la quota de mercat que estan perdent, si ho miréssim així, en aquest tipus d'orientació. El tabac s'ha reduït, en els últims anys ha baixat quasi un 10-12%, depenent de la franja de població que veiéssim. Tot i així, doncs, hi ha un percentatge d'un 20 i algo en funció de les edats que miréssim on hi ha consum de tabac. I en la població més jove s'està introduint, i de fet aquest any la campanya i lema va molt orientat a valorar la introducció dins del mercat de dispositius de vapeig. Els vapers de diferents generacions, que sembla que és una manera d'entrar dins de població més jove, y de engancharlos a partir de esta línea al consum de tabac.
3: Claro. Sobre el tema riscos, m'agradaria que parléssim una mica sobre les malalties associades al consum de tabac. A què mos pot portar? Perquè, claro, evidentment, un dia una calada, un cigar, pues mira, no? Allò que diu una flor no fa maig, que diu la dita, però, claro, al final és una substància que enganxa, ja ho sabem, i quins riscos hi ha, quines malalties. Sé que moltes ja les coneixem, òbviament, però m'agradaria que expliquessis una mica lo més habitual.
4: Jo et diré que és més fàcil per a un que és fumador agafar-se al que li aportarà deixar-ho que no als riscos que li comporta. Perquè sembla que quan un està en aquest procés el cap no acaba integrant les coses que puguen vindre a pesar dels advertiments. Sabem a data d'avui que el tabac, juntament en altres factors, però el tabac és un dels principals factors, està dins dels top 3 factors de risc cardiovascular. Les malalties com l'ictus, com serien els infarts aguts de miocardi i patologies vasculars en general, van molt associades al consum de tabac, i el fet d'estar lluny d'ell, doncs, com jo explico als pacients, és que et situa dins la fila del cine, tu ja vas per una altra fila. La fila dels que fumen, dels que no, perquè els riscos associats són molt marcats en aquests dos. I després està molt relacionat també amb determinats riscos de patir certs càncers, no? Està associat al càncer de pulmó, associat al càncer de bufeta. Hi ha càncers que van molt associats al propi consum de tabac. I els beneficis, que al final és quan un deixa de fumar, que és el que més palpa i que més facilita que pugui deixar-ho, n'hi ha un de molt agut i que el noten en seguida, que és la recuperació del sabor i de l'olfacte. És una cosa que sobta, perquè un no se'n dona compte fins que ho deixa, i això ho recuperen en pocs dies. Igual que en el col·lectiu que jo veig, que són esportistes, que hi ha gent que, pues, a pesar de ser esport, pues, són fumadors, quan fan deshabituació i ho deixen, el primer que manifesten és la millora en la capacitat funcional de rendir, perquè va associat al bloqueig de certs transportadors del propi oxigen, que estos se recuperen prou ràpid quan un deixa de fumar. I això a vegades serveix més de motivant perquè s'engresquen a deixar-ho. Dic, escolta, prou, no has provat mai, doncs prova de deixar-ho dos o tres dies a veure què és el que notes.
3: Claro, no, és veritat, al final és canviar un hàbit per un altre, no? Una mica, o sigui, canviar el tabac per bueno, en este cas, per fer esport, però d'una altra manera, encara que hi ha fases. Per a deixar... Claro, deixar de fumar és complicat. Bueno, més complicat és, jo crec, mentalitzar-se i aquell punt de avui és el primer dia. Potser és més complicat això que el fet de quan ja estàs dins del procés. Llavors, claro, com se pot ajudar a la gent que li costa donar el pas? Perquè al final pots estar molt de temps tenint clar que tu vols deixar o que algun dia ho deixaràs, però, claro, donar el pas, d'aquí donar el pas hi ha un món.
4: Sí. A veure, és un canvi d'hàbit, és un canvi de conducta, i això n'he de tenir en compte, que qualsevol canvi de conducta porta processos a nivell dels raonaments o cognitius de la persona que vol acabar donant este pas o fer este canvi. I jo el que recomanaria és, si la persona té un cert consum de tabac i molts anys com a fumador, que consulte el seu metge de referència. En el cas nostre, la clínica, pues, la gent que ho intenta els dirigeixen a consultes nostres, entre elles pues, jo faig deshabituació tabàquica, i això és algo que és important perquè els puguen assessorar com ho viuran i que els puguen donar pautes o inclús tractament perquè sigui una miqueta més fàcil el fet de deixar-ho. I tan pront ells ja vinc i ja els hi vaig pel cap aquest tipus de motivació, i jo diria que és el moment ideal per intentar ficar mans a l'obra. Si no tenen aquest procés, jo a vegades els plantejo com a repte. Diu, bueno, no t'has plantejat deixar? Diu, no, perquè no ho necessito o no ho veu necessari. Diu, bueno, pues prova tu d'estar 24 hores sense fumar a veure com ho toleres, a veure què és el cap on te porti. Clar. I a vegades això fa que sigui un detonant per dir, ostres, veig que estic enganxat a una cosa que no voldria i fan el plantejament, el canvi este.
3: Molt bé, clar, perquè està al punt aquell de jo controlo, no? Una mica, però al final...
4: Sí, i clar. Que no, diu, no, me controla.
3: Claro, és veritat, totalment. Molt bé, doncs Joaquín, tema tractaments n'hi ha moltíssims, no?
4: Sí. L'abordatge farmacològic, avui en dia hi ha diverses línies de tractament, més allà de la teràpia substitutiva en nicotina, com són

0: no? Ara no és el moment i sempre hi ha un motiu per a tu. Llavors, què diries a aquesta gent?
1: Mira, jo el que diria és algo que va lligat en el que hem fet nosaltres com a clínica. Si l'entorn d'alguna persona que és fumadora, parlo, per exemple, de fills, de gent que sigui més propera al fumador de tabac, que busquen la forma d'animar-lo, no de senyalar-lo el dit, m'entens?
0: Ja, yeah, claro.
1: De donar-li suport i animar-lo, ja. I nosaltres, per exemple, en la clínica hem fet això, un petit curs o concurs per a que la gent fiqui escrits de cara als fumadors per això, per donar una miqueta de context i animar-los. I persones que estiguin al voltant de persones fumadores, encara que no s'haguem plantejat, animar-lo més que assenyalar-lo. I de cara a les persones que no fumen, que estic parlant de la joventut, que intenten no iniciar-se en pràctiques que sabem a data d'avui que acabaran propiciant que els acabin fumant. En aquest cas estic parlant dels vàpers, ¿vale? O que es veu innocent, en colorets i en aromes i en determinades coses, estos que no hi entren. El principal és que els que no fumen que no hi entren, i que els que estan en aquest procés, si tenen algú a l'entorn que els pot animar, millor. I de cara a una persona que sigui fumadora, doncs el que estàvem dient, que ho prove, que prove d'estar unes hores sense fer-ho i veure això com ho viu, com li senta el seu cos.
0: Pues bueno, consells enviats. I bueno, i des d'aquí pues jo també animo a tota la gent, escolta, que sóc exfumadora, i des d'aquí animo a tothom que també que ho deixen, que al final pues claro, de poder se es pot. Molt bé, pues Joaquim Guas, moltes gràcies per acompanyar-nos i hasta la pròxima.
1: Molt bé, de res, i més, que vagi bon matí.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Imagina Ràdio. De bon matí.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ai, et pica el nas.
2: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
1: Sí, m'agrada molt la mel.
3: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia, però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops. Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosen.com.
1: Rosen Margalef, la mel de casa.
4: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiquet.
7: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
7: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
8: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance SA. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
9: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: De bon matí. Imagina Ràdio.
10: I de seguida arribem a l'hora punta, arribem ja a les 9 i arribem a l'informatiu i ho fem amb Ave de Palo, recordant la cançó de Pende.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Bé, ja és hora punta, és hora d'informatiu i hora també de saludar el nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
7: Bon dia, Imma.
6: Mor un motorista ahir dimarts després de sortir de la via i caure a un canal a Deltebre.
7: El Servei Català de Trànsit ha indicat que l'avís de l'accident al quilòmetre 4,6 de la carretera TV-3451 es va rebre ahir, poc abans de 5:45 de la tarda. 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i una unitat terrestre i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques van actuar a l'indret. Les causes del sinistre estan sota investigació.
6: El Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres del segon dipòsit d'aigua sense tractar de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros.
7: La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. El CAT compta amb un crèdit de 9,64 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny i les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos.
6: Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries presenten Pregunteu-li a l'Olivera, el primer single del nou disc Jota per Cobla.
7: La cançó, inspirada en els cants de treball i els fandangos tradicionals, ret homenatge a les oliveres mil·lenàries del territori. El projecte compta amb la participació de la cobla Reus Jove sota la direcció del músic Marcel Casellas. El nou treball discogràfic, Jota per Cobla, es publicarà el 12 de juny i fusiona la música popular del sud de Catalunya amb la sonoritat tradicional de la cobla sardanística. I, de fet, Imma, ara escoltem un fragment d'esta nova cançó. Què et sembla?
6: Vinga, va, doncs anem a posar-la, la tinc aquí. Vinga, anem a escoltar este fragment.

0: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
1: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
0: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
0: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
3: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
4: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 33 i 34 graus arreu del territori a les hores centrals.
4: Molt bé, doncs bueno, aquesta pujada de temperatures la passarem com podrem, no?
5: Com arribat
4: l'estiu abans d'hora.
5: Ja està arribant l'estiu, sí, sí.
4: Molt bé, doncs Roger, moltes gràcies. Que passes bon dia.
5: Igualment, Imma, i bon dia a tothom.
4: I recorda que si vols seguir estant informat i informada, per àmplia informació et pots connectar a imaginaradio.cat i si no, a més, cada hora apuntat tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio.
6: Recordes això?
7: Somriu!
6: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
8: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
9: Demana la teva primera visita gratuïta.
8: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
9: O ebreclinicdental.com.
8: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
9: O montsiadental.com.
8: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
9: O azahardental.com.
8: Fes com jo i somriu a la vida.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
10: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I ja ho estàs escoltant avui, la cançó en català. És un record de principis dels 90, un himne de la música en català. És Sau? I el vaig per tu.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: una cançó de l'any 2012, Next to Me, la música de Emily Sandé.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I ràpidament fem una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir mateix. Comencem amb la 649, la combinació formada pel 22, 24, 33, 35, 41 i 49. El complementari 39 i reintegrament el número 4. Els números de l'Euromilions han estat el 6, el 23, el 25, 35 i 37. Les estrelles, la 6 i la 12. Els números de la Bonoloto han sigut l'11, el 18, el 22, 26, 28 i 31. Complementari el 3 i reintegrament el número 9. Els números del trio, el 7, el 2 i el 8. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 1885 i la sèrie, la 16.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I quan són les 9 i 14 minuts del matí en aquest dimecres... Pues escoltem la música de Lola Young, un dels èxits d'aquest any, es diu Messi.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Lasguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Lasguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
0: Inma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
6: Bé, ara marxem a la Torre de l'Espanyol perquè este dissabte se celebra el Festival Birrabosenca. Per parlar-ne tenim en nosaltres el regidor de festes de la Torre de l'Espanyol, Alfonso Almagro. Bon dia, Alfonso.
7: Hola, molt bon dia.
6: Bé, arriba nova edició del Festival Birrabosenca, una celebració, doncs, bueno, és una cita obligada ja, com cada any a la Torre de l'Espanyol, però enguany té alguna cosa afegit, i és que s'inaugura la pista 1 d'octubre.
7: Sí, sí, doncs... Bueno, estem molt il·lusionats perquè ha sigut una obra que molt gran, que ens ha costat molt, i bueno, ja estem pues, tots molt il·lusionats que tot no surti bé, en fi, ha sigut, és un del projecte que teníem ja feia temps, i bueno, i per fi ho podrem inaugurar.
6: Molt bé. La inauguració serà a les 11:30, la inauguració del nou espai i del sí. Pavelló, i després ja a les 12:30 ja comença el festival, no?
7: Sí, el que serà el festival se començarà amb una ballada de gegants, que traurem els gegants d'aquí de la torre, juntament amb els grallers de la colla La Falc de Falset.
6: Molt bé. Molt bé, hi haurà tot el dia hi haurà activitats,
7: sí,
6: tot el dia...
7: Sí. Hi haurà activitats per petits i per grans, bueno, també vindrà actuarà la banda de Benissanet, tocarà la jota de la torre i la sardana, i després les dones, l'associació de dones i l'associació de sardanistes faran una fideuà per tothom.
6: Molt bé. Molt bé, bueno, a tots mos agrada menjar, veure, estar en gent, vull dir que sí. Això serà tot un èxit. Després a la tarda ja s'obri l'espai cerveser i aquí ja comença la festa, podem dir, no?
7: Sí, a les 5 s'obrirà l'espai cerveser, sí. I a les de 5 fins a les 7:30 o així hi haurà jocs per gegants, inflables, per més petits, jocs de fusta, fins que a les 8 començarà l'actuació dels grups.
6: Molt bé. Claro, a les 8, claro, el que diem, al final el Festival Birrabosenca pues és l'espai cerveser i és la música, no? I enguany, pues, la veritat és que ja els concerts pues, que comencen a les 8 de la tarda i que la festa s'acaba, jo crec que hasta que el cos aguante.
7: Sí, enguany han tirat la casa per la finestra, que es diu, i bé, portem, bueno, pues, a les 8 començarà el Gitano Blanc, a les 10 Sexeni, a 3:15 la nit del Canet, i a 2:15 actuarà Pepet i Marieta. I per acabar a les 4, a les 3:50, perdó, los DJs Wilmas.
6: Molt bé. O sigui que és el que diem, que hasta que el cos aguante
7: bueno,
6: claro. I diumenge a descansar, no?
7: Sí, a vindre. Bueno, també tindrem penya el diumenge, a recollir.
6: Claro, claro, és veritat, Alfonso. Sí. Molt bé, doncs, Alfonso, ja quasi acabant, perquè crec que hem fet una mica de repàs ja a les activitats i a tot. Sí. M'agradaria que canviessis un missatge a la gent bueno, perquè hem d'anar al Festival Virrebossenca, perquè hem de vindre a Torre de l'Espanyol dissabte.
7: Pues sí, bueno, pues yo invito a tothom, a tota el que és la comarca, a que vingui a veure la pista d'octubre, que és impressionant, és una cosa que per aquí no s'havia vist mai. I a part de que vinguin a veure això, pues també, no?, que vinguin a la festa. Una festa per petits i grans i per tothom. I des d'aquí, pues, els invito a tothom a que vinguin.
6: Molt bé. Molt bé, doncs, Alfonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
8: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i Festival Virrebossenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Sexeni, la nit de Canet, Pepet i Marieta i fi de festa amb DJs Wilmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Els números 1 de sempre. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
9: Per sentir.

I de seguida, només 4 minuts, arribem a les 9 i mitja del matí. Posem-hi el punt i final, el de Bon Matí, avui dimecres, i ho fem amb la música de Beyoncé. La cançó la coneixes perfectament, és el Crazy in Love. D'aquesta manera ens acomiadem. Recorda que ens trobem demà a les 8 i que passes. Molt bon dia. Adéu-siau.

0: Pagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Mor un motorista ahir dimarts després de sortir de la via i caure a un canal a Deltebre. El Servei Català de Trànsit ha indicat que l'avís de l'accident, al quilòmetre 4,6 de la carretera TV-3451, es va rebre ahir, poc abans de 6:15 de la tarda. 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i una unitat terrestre i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques van actuar a l'indret. Les causes del sinistre estan sota investigació. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres del segon dipòsit d'aigua sense tractar de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros. La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. El CAT compta amb un crèdit de 9,64 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny i les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos. Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries presenten Pregunteu-li a l'Olivera, el primer single del nou disc Jota per Cobla. La cançó, inspirada en els cants de treball i els fandangos tradicionals, ret homenatge a les oliveres mil·lenàries del territori. El projecte compta amb la participació de la cobla Reus Jove sota la direcció del músic Marcel Casellas. El nou treball discogràfic, Jota per Cobla, que es publicarà el 12 de juny, fusiona la música popular del sud de Catalunya amb la sonoritat tradicional de la cobla sardanista.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 33 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria!
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se bé. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb

0: Al Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladelmar.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval. Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fato del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
4: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: A Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
1: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Mor un motorista ahir dimarts després de sortir de la via i caure a un canal a Deltebre. El Servei Català de Trànsit ha indicat que l'avís de l'accident, al quilòmetre 4,6 de la carretera TV-3451, es va rebre ahir, poc abans de 6:15 de la tarda. 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i una unitat terrestre i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques van actuar a l'indret. Les causes del sinistre estan sota investigació. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres del segon dipòsit d'aigua sense tractar de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros. La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. El CAT compta amb un crèdit de 9,64 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny i les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos. Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries presenten Pregunteu-li a l'Olivera, el primer single del nou disc Jota per Cobla. La cançó, inspirada en els cants de treball i els fandangos tradicionals, ret homenatge a les oliveres mil·lenàries del territori. El projecte compta amb la participació de la cobla Reus Jove sota la direcció del músic Marcel Casellas. El nou treball discogràfic, Jota per Cobla, que es publicarà el 12 de juny, fusiona la música popular del sud de Catalunya amb la sonoritat tradicional de la cobla sardanista. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 33 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, Welcome Pack, Green Flag Total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
4: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
5: Que bé. Quina olor més bona.
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
2: Hi ha una terra on el silenci ens parla, una terra que neix del riu, on el temps no es mesura, es gaudeix, i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen, i el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
3: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
4: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
6: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
7: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
8: 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
9: Lo Riu Sona Festival.
7: Búhos, els Catarres.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es posa a prova el pla d'autoprotecció. L'exercici s'ha basat en un suposat incendi en un quadre elèctric de la zona de residència de la tercera planta de l'edifici central. El sistema automàtic ha detectat el fum i ha avisat el personal. S'ha simulat que l'incident afectava una desena de persones amb diversos graus d'afectació simulada, com cremades, inhalació de fum i traumatismes. A més dels protocols interns de resposta, s'ha comprovat la coordinació amb els serveis d'emergència externs. L'exdirector dels Ports, Antoni Curcó, nega que bloquegés l'activitat al Parc Natural o que no es fes prevenció d'incendis en el període 2022-2026. En un comunicat, Curcó respon a les crítiques públiques sobre la seva gestió a l'espai natural i insisteix que se l'ha cessat per qüestions polítiques i no per incompliment professional. A més, denuncia que s'ha generat un relat fals segons el qual la direcció del parc bloqueja l'activitat amb informes tècnics desfavorables i, en canvi, concreta que entre 2021 i 2025 només un 5% de 478 informes ho van ser i que la majoria ni tan sols són vinculants. També rebutja les acusacions de negligència i falta d'implicació en la prevenció d'incendis al massís. I en agenda, l'Ametlla de Mar donarà inici este divendres 29 de maig a la 15a edició de les jornades gastronòmiques dels fideus rossejats. Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polpo o anguila, amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà este diumenge, 31 de maig, amb la 30a diada dels fideus rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la DO Terra Alta, actuacions castelleres i animació musical. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabosenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wildmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir

0: nits, les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
2: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval.
3: Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fato del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
5: Ei, Jordi, sortim a sopar?
6: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
5: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
6: Quin bon consell! On dius que sopem?
5: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
7: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
3: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 pulsades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
4: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena, Be Yourself.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable.

0: Motors. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
1: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es posa a prova el pla d'autoprotecció. L'exercici s'ha basat en un suposat incendi en un quadre elèctric de la zona de residència de la tercera planta de l'edifici central. El sistema automàtic ha detectat el fum i ha avisat el personal. S'ha simulat que l'incident afectava una desena de persones amb diversos graus d'afectació simulada, com cremades, inhalació de fum i traumatismes. A més dels protocols interns de resposta, s'ha comprovat la coordinació amb els serveis d'emergència externs. L'exdirector dels ports, Antoni Curcó, nega que bloquegés l'activitat al Parc Natural o que no es fes prevenció d'incendis en el període 2022-2026. En un comunicat, Curcó respon a les crítiques públiques sobre la seva gestió a l'espai natural i insisteix que se l'ha cessat per qüestions polítiques i no per incompliment professional. A més, denuncia que s'ha generat un relat fals segons el qual la direcció del parc bloqueja l'activitat amb informes tècnics desfavorables i, en canvi, concreta que entre 2021 i 2025 només un 5% de 478 informes ho van ser i que la majoria ni tan sols són vinculants. També rebutja les acusacions de negligència i falta d'implicació en la prevenció d'incendis al massís. I en agenda, l'Ametlla de Mar donarà inici este divendres 29 de maig a la 15a edició de les jornades gastronòmiques dels fideus rossejats. Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polpo o anguila, amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà este diumenge 31 de maig amb la 30a diada dels fideus rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la DO Terra Alta, actuacions castelleres i animació musical.
2: És temps de primavera. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
3: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Cap per ser tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Dissabte 30 de maig, a Amposta,
5: 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
6: Lo Riu Sona Festival.
7: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Entrevella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
8: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
9: Lo Riu Sona Festival.
10: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
11: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
12: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
13: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
14: Imagina Ràdio, emissora oficial.
15: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
16: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
17: La millor música
16: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Junts per Tortosa celebra avui, dimecres 27 de maig, les primàries per escollir l'alcaldable de les municipals del 2027. A l'Assemblea Extraordinària hi poden participar tots els militants de la formació amb una única votació presencial en urna, segons el reglament intern del partit. Poden optar a ser alcaldables les persones afiliades amb almenys 6 mesos d'antiguitat a Junts per Tortosa. El secretari general, Roger Pedret, ha defensat el model de primàries i ha assegurat que el partit treballarà per recuperar l'alcaldia de Tortosa. El Copate adjudica a l'empresa Acciona prop de 5 milions d'euros les deixalleries del Baix Ebre i el Montsià. Aprovat en procediment obert, el contracte tindrà una durada màxima de 5 anys, donant servei a 100.000 habitants a través de 22 instal·lacions, 12 al Montsià, 9 de fixes al Baix Ebre i una de mòbil. Segons l'organisme, es gestionen anualment unes 13.500 tones de residus classificats correctament, una xifra equivalent al 20% dels residus generats al territori. Literàrum desembarca a Móra d'Ebre amb una edició que creix en programadors, espectacles i projecció territorial. El certamen arriba esta setmana després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la consolidació d'un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Per primera vegada, el programa inclou propostes de totes les disciplines, com música, poesia, teatre, circ, narració oral o arts visuals. A més, la Fira del Llibre Ebrenc complementarà la programació amb més d'una vintena de presentacions, signatures i novetats editorials del territori. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
4: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum a Móra d'Ebre. La fira del llibre ebrenc i d'espectacles literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
5: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila, no et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646 797 238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
1: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6ª tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
0: La millor música
5: per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
4: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Junts per Tortosa celebra avui, dimecres 27 de maig, les primàries per escollir l'alcaldable de les municipals del 2027. A l'assemblea extraordinària hi poden participar tots els militants de la formació amb una única votació presencial en urna, segons el reglament intern del partit. Poden optar a ser alcaldables les persones afiliades amb almenys 6 mesos d'antiguitat a Junts per Tortosa. El secretari general, Roger Pedret, ha defensat el model de primàries i ha assegurat que el partit treballarà per recuperar l'alcaldia de Tortosa. El Copate adjudica a l'empresa Acciona prop de 5 milions d'euros les deixalleries del Baix Ebre i el Montsià. Aprovat en procediment obert, el contracte tindrà una durada màxima de 5 anys, donant servei a 100.000 habitants a través de 22 instal·lacions, 12 al Montsià, 9 de fixes al Baix Ebre i una de mòbil. Segons l'organisme, es gestionen anualment unes 13.500 tones de residus classificats correctament, una xifra equivalent al 20% dels residus generats al territori. Literàrum desembarca a Móra d'Ebre amb una edició que creix en programadors, espectacles i projecció territorial. El certamen arriba esta setmana després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la consolidació d'un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Per primera vegada, el programa inclou propostes de totes les disciplines, com música, poesia, teatre, circ, narració oral o arts visuals. A més, la Fira del Llibre Ebrenc complementarà la programació amb més d'una vintena de presentacions, signatures i novetats editorials del territori. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més, en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila! No et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelbats. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
4: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Econutrients Natura i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natura i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladelmar.com.
3: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
4: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: Lo Riu Sona Festival.
1: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
2: Lo Riu Sona Festival.
1: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat. Ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operación Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
0: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 4.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es posa a prova el pla d'autoprotecció. L'exercici s'ha basat en un suposat incendi en un quadre elèctric de la zona de residència de la tercera planta de l'edifici central. El sistema automàtic ha detectat el fum i ha avisat el personal. S'ha simulat que l'incident afectava una desena de persones amb diversos graus d'afectació simulada, com cremades, inhalació de fum i traumatismes. A més dels protocols interns de resposta, s'ha comprovat la coordinació amb els serveis d'emergència externs. L'exdirector dels ports, Antoni Curcó, nega que bloquegés l'activitat al parc natural o que no es fes prevenció d'incendis en el període 2022-2026. En un comunicat, Curcó respon a les crítiques públiques sobre la seva gestió a l'espai natural i insisteix que se l'ha cessat per qüestions polítiques i no per incompliment professional. A més, denuncia que s'ha generat un relat fals segons el qual la direcció del parc bloqueja l'activitat amb informes tècnics desfavorables i, en canvi, concreta que entre 2021 i 2025 només un 5% de 478 informes ho van ser i que la majoria ni tan sols són vinculants. També rebutja les acusacions de negligència i falta d'implicació en la prevenció d'incendis al massís. I en agenda, l'Ametlla de Mar donarà inici este divendres 29 de maig a la 15a edició de les jornades gastronòmiques dels fideus rossejats. Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polp o anguila, amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà este diumenge, 31 de maig, amb la 30a diada dels fideus rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la DEO Terra Alta, actuacions castelleres i animació musical. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: I un bon consell? On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretique. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
3: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
0: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval.
4: Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fato del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
5: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
6: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
4: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 pulsades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
6: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es posa a prova el pla d'autoprotecció. L'exercici s'ha basat en un suposat incendi en un quadre elèctric de la zona de residència de la tercera planta de l'edifici central. El sistema automàtic ha detectat el fum i ha avisat el personal. S'ha simulat que l'incident afectava una desena de persones amb diversos graus d'afectació simulada, com cremades, inhalació de fum i traumatismes. A més dels protocols interns de resposta, s'ha comprovat la coordinació amb els serveis d'emergència externs. L'exdirector dels ports, Antoni Curcó, nega que bloquegés l'activitat al Parc Natural o que no es fes prevenció d'incendis en el període 2022-2026. En un comunicat, Curcó respon a les crítiques públiques sobre la seva gestió a l'espai natural i insisteix que se l'ha cessat per qüestions polítiques i no per incompliment professional. A més, denuncia que s'ha generat un relat fals segons el qual la direcció del parc bloqueja l'activitat amb informes tècnics desfavorables i, en canvi, concreta que entre 2021 i 2025 només un 5% de 478 informes ho van ser i que la majoria ni tan sols són vinculants. També rebutja les acusacions de negligència i falta d'implicació en la prevenció d'incendis al massís. I en agenda, l'Ametlla de Mar donarà inici este divendres 29 de maig a la 15a edició de les jornades gastronòmiques dels fideus rossejats. Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polpo o anguila, amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà este diumenge 31 de maig amb la 30a diada dels fideus rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la DEO Terra Alta, actuacions castelleres i animació musical. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum, a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
5: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio. La millor selecció musical.
8: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
10: La millor música
7: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 6. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Junts per Tortosa celebra avui, dimecres 27 de maig, les primàries per escollir l'alcaldable de les municipals del 2027. A l'assemblea extraordinària hi poden participar tots els militants de la formació amb una única votació presencial en urna, segons el reglament intern del partit. Poden optar a ser alcaldables les persones afiliades amb almenys 6 mesos d'antiguitat a Junts per Tortosa. El secretari general, Roger Pedret, ha defensat el model de primàries i ha assegurat que el partit treballarà per recuperar l'alcaldia de Tortosa. El Copate adjudica a l'empresa Acciona prop de 5 milions d'euros les deixalleries del Baix Ebre i el Montsià. Aprovat en procediment obert, el contracte tindrà una durada màxima de 5 anys, donant servei a 100.000 habitants a través de 22 instal·lacions, 12 al Montsià, 9 de fixes al Baix Ebre i una de mòbil. Segons l'organisme, es gestionen anualment unes 13.500 tones de residus classificats correctament, una xifra equivalent al 20% dels residus generats al territori. Literàrum desembarca a Móra d'Ebre amb una edició que creix en programadors, espectacles i projecció territorial. El certamen arriba esta setmana després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la consolidació d'un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Per primera vegada, el programa inclou propostes de totes les disciplines, com música, poesia, teatre, circ, narració oral o arts visuals. A més, la Fira del Llibre Ebrenc complementarà la programació amb més d'una vintena de presentacions, signatures i novetats editorials del territori. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dijous també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més, en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila! No et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
0: Imagina Ràdio,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
2: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval. Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fato del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
3: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
2: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
4: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
0: Imagina Ràdio,

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wilmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
5: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Junts per Tortosa celebra avui, dimecres 27 de maig, les primàries per escollir l'alcaldable de les municipals del 2027. A l'assemblea extraordinària hi poden participar tots els militants de la formació amb una única votació presencial en urna, segons el reglament intern del partit. Poden optar a ser alcaldables les persones afiliades amb almenys 6 mesos d'antiguitat a Junts per Tortosa. El secretari general, Roger Pedret, ha defensat el model de primàries i ha assegurat que el partit treballarà per recuperar l'alcaldia de Tortosa. El Copate adjudica a l'empresa Acciona prop de 5 milions d'euros les deixalleries del Baix Ebre i el Montsià. Aprovat en procediment obert, el contracte tindrà una durada màxima de 5 anys, donant servei a 100.000 habitants a través de 22 instal·lacions, 12 al Montsià, 9 de fixes al Baix Ebre i una de mòbil. Segons l'organisme, es gestionen anualment unes 13.500 tones de residus classificats correctament, una xifra equivalent al 20% dels residus generats al territori. Literàrum desembarca a Móra d'Ebre amb una edició que creix en programadors, espectacles i projecció territorial. El certamen arriba esta setmana després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la consolidació d'un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Per primera vegada, el programa inclou propostes de totes les disciplines, com música, poesia, teatre, circ, narració oral o arts visuals. A més, la Fira del Llibre Ebrenc complementarà la programació amb més d'una vintena de presentacions, signatures i novetats editorials del territori. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dijous també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6ª tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
5: Mama, papa, ja ha fet el forn. El pastís ja està.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'ermita d'Ulldecona la verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La verbena. Be yourself.
2: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Ja és aquí el nou Mazda CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
6: Lo Riu Sona Festival.
5: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Entrapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
6: Lo Riu Sona Festival.
5: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es posa a prova el pla d'autoprotecció. L'exercici s'ha basat en un suposat incendi en un quadre elèctric de la zona de residència de la tercera planta de l'edifici central. El sistema automàtic ha detectat el fum i ha avisat el personal. S'ha simulat que l'incident afectava una desena de persones amb diversos graus d'afectació simulada, com cremades, inhalació de fum i traumatismes. A més dels protocols interns de resposta, s'ha comprovat la coordinació amb els serveis d'emergència externs. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres del segon dipòsit d'aigua sense tractar de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros. La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. El CAT compta amb un crèdit de 9,64 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny i les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos. Literàrum desembarca a Móra d'Ebre amb una edició que creix en programadors, espectacles i projecció territorial. El certamen arriba esta setmana després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la consolidació d'un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Per primera vegada, el programa inclou propostes de totes les disciplines, com música, poesia, teatre, circ, narració oral o arts visuals. A més, la Fira del Llibre Ebrenc complementarà la programació amb més d'una vintena de presentacions, signatures i novetats editorials del territori. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dijous també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladermar.com.
5: Vols treballar en l'àmbit esportiu i està inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els dies 11 i 12 de juny, a les vinyes del convent d'Horta de Sant Joan, primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Innovació i territori. Una iniciativa que neix amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada i treball entre empreses, administracions i altres agents del territori, amb la finalitat d'impulsar la bioeconomia, la innovació i el desenvolupament sostenible a les Terres de l'Ebre. Perquè la nostra terra inspira. Inscripcions i programa a terresdelebrebiosfera.cat. Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de Lo Gitano Blanc, Saxeni, La Nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelbats. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La fira del llibre ebrenc i d'espectacles literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es posa a prova el pla d'autoprotecció. L'exercici s'ha basat en un suposat incendi en un quadre elèctric de la zona de residència de la tercera planta de l'edifici central. El sistema automàtic ha detectat el fum i ha avisat el personal. S'ha simulat que l'incident afectava una desena de persones amb diversos graus d'afectació simulada, com cremades, inhalació de fum i traumatismes. A més dels protocols interns de resposta, s'ha comprovat la coordinació amb els serveis d'emergència externs. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres del segon dipòsit d'aigua sense tractar de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros. La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. El CAT compta amb un crèdit de 9,64 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny i les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos. Literàrum desembarca a Móra d'Ebre amb una edició que creix en programadors, espectacles i projecció territorial. El certamen arriba esta setmana després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la consolidació d'un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Per primera vegada, el programa inclou propostes de totes les disciplines, com música, poesia, teatre, circ, narració oral o arts visuals. A més, la Fira del Llibre Ebrenc complementarà la programació amb més d'una vintena de presentacions, signatures i novetats editorials del territori. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dijous també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es posa a prova el pla d'autoprotecció. L'exercici s'ha basat en un suposat incendi en un quadre elèctric de la zona de residència de la tercera planta de l'edifici central. El sistema automàtic ha detectat el fum i ha avisat el personal. S'ha simulat que l'incident afectava una desena de persones amb diversos graus d'afectació simulada, com cremades, inhalació de fum i traumatismes. A més dels protocols interns de resposta, s'ha comprovat la coordinació amb els serveis d'emergència externs. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres del segon dipòsit d'aigua sense tractar de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros. La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. El CAT compta amb un crèdit de 9,64 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny i les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos. Literàrum desembarca a Móra d'Ebre amb una edició que creix en programadors, espectacles i projecció territorial. El certamen arriba esta setmana després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la consolidació d'un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Per primera vegada, el programa inclou propostes de totes les disciplines, com música, poesia, teatre, circ, narració oral o arts visuals. A més, la Fira del Llibre Ebrenc complementarà la programació amb més d'una vintena de presentacions, signatures i novetats editorials del territori. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dijous també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: radio. Imagina radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina radio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se.